Giavüsch da Clodurì Bezzola. Minchatand lässe sfuandrar ein del plümatsch es giarpi sun tanter els terms da ma conscienza. Imprender l'alphabet de troclodits es chavar ora l'avenir da mes passà. Minchatand vulesse nascher sot una meldrin seiner.